sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou cas identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Iniciem aquest dissabte que es presenta de canvi de temps al conjunt de Catalunya, on al matí encara tindrem estones de sol al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, però al matí es presenta ja molt més ennuvolat a la resta de Catalunya. De fet, a les properes hores alguna gota es podrà deixar escapar, sobretot en el litoral com al prelitoral central i també tarragoní. Serà a partir del migdia que arrencaran les precipitacions més destacades, sobretot a les Terres de l'Ebre. Haurem d'estar pendents al sector d'Horta, Sant Joan, la Sénia o de Cona, perquè aquí els ruixats podran descarregar amb intensitat i a partir d'aleshores aquests ruixats es mouran de sud cap a nord, agafaran el conjunt de Catalunya i la regada a la tarda serà general i tot plegat amb unes temperatures al migdia que poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I marxem ara a Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha trigat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una seixantena de trampes addicionals tipus pig brick. Són barans on els senglars entren en grups atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, avui l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de cinc amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus. Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60 de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM Xarxa.

0: pásala bien, coño.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

Antena Caro. Són les 11. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

0: tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro.
2: Tus ojos que me matan, dan color a mi alma banal, desempaña mi mirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí de la flotilla Saif Abu Keshek. Segons Álvarez, les autoritats israelianes acaben d'informar a través del consol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la carretera nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els conductors dels 2 vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del pont d'Armenter. Amb aquestes víctimes són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. A més, recordem que el servei de Rodalies torna a ser de pagament a partir d'avui. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nung. També ha estat guardonat com a millor sèrie televisiva Els Herois de Vandellòs. I tanquem amb els esports, perquè hi en futbol sala el Barça es va imposar per 4-3 davant del Pozo de Múrcia, i això fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la fase regular de cara al playoff. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Antena Caro.

més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro per escoltar música com aquesta.

0: Antena Caro. Són les 3.
1: Tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
2: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
3: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
4: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena.

0: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a... A fer punyetes!
1: Quin
0: cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
1: Pensa que l'últim divendres no em pugui vindre, que el dia del treballador.
0: M'has fotut un susto i...
1: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
0: Sí, ho tinc controlat, això ja.
1: Tito, què?
0: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, eh? Això...
2: Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
0: No, a casa tinc uns altres juguets.
2: T'ha cosinat ahir, ja.
0: Bueno, m'ha cosinat ara, un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
2: A veure si és veritat.
0: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas,
2: ja. Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música, i des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però, què passen les novetats de l'estiu?
0: Quines novetats?
2: Tu no saps les novetats que han acústicament de les cançons de l'estiu, Pastor?
0: És que jo fico molt...
2: Aquí qui és el DJ?
0: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, saps? Que ballen...
2: Hauries d'actualitzar-te.
1: A sentir que n'estic amb el que s'ho dic de tu, Raül, fa unes cançons superbones.
0: Quin Raül, què? Raül! Soy en tu boca, què?
1: Sí, tio, és el tema d'aquest estiu.
0: Però tornat a renaixer, es torna?
1: No, que és novetat.
2: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahir? Això m'ho estàs dient de veritat, tio?
1: Tito.
2: Fica grill, sí. Fica el grill, que ben orgullo te n'hauries de donar, xaval.
1: Te recordes, Tito, i mos presentava. Bona nit, Calo, bona nit.
2: Ara saps què passa?
1: Què?
2: Que des de que té la furgona amb un logotip...
0: Mira, em vaig a contar una.
2: DJ Tite...
0: Quan he anat a comprar...
2: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les hem de ficar altres.
0: Quan he anat a comprar les aigües, per a les aigües que bevem aquí al programa...
1: Sí.
0: He anat a comprar les aigües...
1: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
0: I fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
2: La que canta és ma cosina.
0: No, més, dic, sóc dijous.
1: Quin Àfrica, dic, tu ets quin Àfrica. Bomba!
2: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
0: A vegades, també faig com de King Africa, també.
1: Sí, no?
0: També faig, o m'ho també és així de... Bomba!
1: Que si no, Tito, té...
0: Bueno, va, anem per matèria.
1: Què passa?
0: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
1: De què?
0: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
1: Nati fa rato que tu, igual te...
2: Porto un bar i el porto tot sola,
1: Nati, fa rato que estàs tossint.
2: Sant Jordi.
1: Sant Jordi.
0: Ja vam parlar de Sant Jordi.
2: Com havia de vindre Sant Jordi?
1: No ho sé.
0: Van a veure? Ja van regalar moltes roses?
1: Algun capullet?
0: Algun capullet?
2: No, capullet no.
1: Ja van regalar algun capullet a Cuenca, Nati. Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
2: Quin problema hi ha?
1: Novetats, però els problemes...
2: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I encara damunt bona o de fotre tot.
1: Doncs has de follar més que els casats, creu-me a mi, Nati.
2: Però aquí de què parlem avui?
1: No ho sé.
0: De novetats.
1: De novetats.
2: Correcte, posa-ho.
0: En quina novetat comencem? Bueno,
2: arranca.
0: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo antivirus. L'antivirus, què trobeu d'això?
1: No sé.
0: Què passarà? Per entenem. Jo estic patinant.
2: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil. Resulta...
1: Argentina.
2: Pues resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
0: Sí,
2: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
1: Però això a Espanya, aquí no, eh?
2: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
0: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment.
1: Sí.
0: Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veuré què passa.
2: Que busquen les rates i que les mani.
1: Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em mereixen més, que això és una merda.
0: Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
1: No, Tito.
0: No m'assusteu, eh? Ara que sóc autònom i això, ara estic cagat, eh?
2: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
1: Un crucero de pijos. S'havien d'haver mort tots.
2: Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero.
0: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix dins d'aquell barco.
2: Tres
0: morts dins del barco.
1: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, Tito. Para, compte, que aquí acabarem tots, eh?
2: No anem bé. No, que dic que ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
0: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen en algun lloc el virus, no?
1: D'on
0: se crea? Qui crea?
2: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport I vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
1: No, Boni Barco,
2: no, sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé. O algun programa d'estos feien, lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
1: De què, Nati?
2: Los programes estos que fan de les aduanes.
1: De les aduanes, sí.
2: Vale, als aeroports.
1: Sí.
2: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, sí. Perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de carn, sí. I coses... A veure, resulta que a un aeroport són super estrictes, hi ha un creuer, se gent... cola un virus en sí. No sé quantes rates.
1: No, no, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
2: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
1: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan ve el munt de rates que a l'estat Espanya se n'anirien seguint.
2: Però voleu dir que al final no mos creurem que me foten el pèl?
0: No
1: ho sé,
0: no
1: ho sé. La informació
2: que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
0: Vols dir que això no ho creiem per a controlar-nos una miqueta?
1: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
2: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques, vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava.
0: I les mascaretes.
2: I damunt de que mos burxaven lo nas. Encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
0: Encara estan fent juïsme, per això, estan fent un juïsme d'algú de les mascaretes. Jo encara
2: l'ull dels primers testos.
1: Avalos, avalos. Avalos. Nati, escolta.
2: Mascarilles. S'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
0: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
1: Sí, no,
0: canviem.
1: No, no.
0: Nati més s'està calentant.
1: Nati, escolta'm. Escolta'm, escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és escoltar.
2: No la miro, no la miro.
1: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
2: No la miro.
1: El que has de fer és escoltar sempre, Tito. Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
0: modulada.
1: Aquí t'has d'informar, Nati. És que si escoltés l'antena
2: que
1: no sabria tot.
0: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
2: Al
0: Nota, veure la pel·lícula de Michael?
1: Jo com a crític de...
0: L'has vist?
1: No, però sí que l'he vist.
0: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
1: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella, li fico una estrella.
0: Per què?
1: Una estrella perquè, a mi, perquè no, és una infàmia.
0: Mira, te vaig dir jo que l'he vist.
1: Si tens ganes de pagar 10 euros, ve al cine, t'he gastat 10 euros.
0: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
1: A mi jo també, eh?
0: No?
1: Però 10 euros en camp dòler.
2: Sí, últimament està super.
0: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estant assentat al sofà algun dia i plorat.
2: A més, surts fora a veure les estrelles.
0: És, sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt guapa, molt ben feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
1: No, és un nebot.
0: És fill d'un germà.
1: D'una germana.
0: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius, és ell. Ec, molt guapa i molt impressionant.
2: És a dir,
0: vaig quedar.
2: La recomanes.
0: 100%.
1: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella. Una infàmia, ja. Però som dos, jo estic al bando bo. I després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Estany ve el papa a Barcelona.
0: A Barcelona?
1: Sí.
0: Aquí ha inaugurat una altra vegada,
1: sí, bueno, una altra,
0: la Sagrada Família?
1: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
2: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
1: No, que va... Bueno, sí, és per a Barcelona.
2: Per la Sagrada Família.
1: Ve a veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collons! Tito!
0: Està parlant i ja dic, papa, què més?
1: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu.
2: Del papa.
1: Lo papa, lo papa, Tigre 14, que este que van ficar que és americà.
0: Vols que et digui veritat?
1: Què?
0: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
2: Jo sí que...
0: Jo amb els papes ja m'he perdut.
2: Però és que realment...
1: És un abuelo com tots?
0: No sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
1: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la modo soberana d'idea. I després...
2: Xupar el bote com tots.
1: Pues sí, això part d'això.
2: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
1: Què creus? Quines inclinacions creus que té, Nati?
2: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava...
1: I un missatge.
2: Correcte. De cara a la societat, de cara a la societat mundial...
1: Sí, sí.
2: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient... que per a ells importi un missatge que pugui donar un papa, per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és una mica venut. és una mica venut.
0: Bé, ja ho veurem.
2: No ho sé.
1: Ja ho veurem.
0: Bé, tinc una... canviem de tema, va, fem un altre salto.
2: Sí. La Pau Mundial penso que no la podrà fer.
1: La portarà Trump. La portarà Trump.
2: Trump i Harry. És tan bèstia tot que trobo que per molt que es fiqui el papa...
0: No ho aclarirem.
2: No, res.
1: Poc. Harry Potter i Trump la portaran.
0: No parlessin de Trump. No entressem. No vols parlar? Totes les setmanes.
1: No, bé, però jo què sé, sempre parlava de fer la secció de gossets i...
0: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment. De moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
1: després
0: res.
1: Del papa vaya baixònic.
0: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs de moment queda cancel·lat.
2: I això?
0: De moment queda cancel·lat. Però. Espera't.
2: Però per què? Mal temps?
1: Deixa'l parlar, tio.
0: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allà els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, que veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
1: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després l'enviar un guatxa.
0: Ara li dius de moment.
1: De moment ho deixem abortar, així
0: i ja verem.
2: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
1: De què? A quatre passes de què?
2: Caro Fest.
1: Aquest de la Caro Fest.
2: Jo no noto res.
1: No?
2: No.
0: Bueno, què?
1: Perquè no n'ha fet un Caro Fest. Jo si ho notaria, si agafessis un Caro Fest.
0: Ja que està
2: al costat,
0: Què teníeu?
2: No venia a fer del mut.
0: Què teníeu?
1: Jo volia parlar del papa, però al Nati no li ha aparegut bé.
0: Ja han parlat prou del papa.
1: No, jo què sé.
0: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja han parlat massa. Ja anem a la secció de Nati, perquè Nati...
2: Fica una cançoneta,
1: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornarà a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
2: Berro.
1: Com anava malament, no et feien pagar, i ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
2: Seguís va anar malament i diran que a partir del dia faran pagar.
1: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
0: Una vergonya,
2: És una vergonya.
1: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
2: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig.
1: A on?
2: A l'oficina.
1: A mig de Barcelona.
2: Sí. Allí tenen les oficines aquelles tan altes, allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto una bomba de dir, rebenteu tots.
1: La bomba,
0: que
1: la bomba...
2: És una vergonya.
1: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a qui gràfica.
2: Una vergonya.
1: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de King Africa de la bomba, ell se veu que la va agafar d'un altre que l'havia fet.
0: Què dius ara?
1: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que King Africa diu el nom d'este xic per a $750,000 anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
2: Ara imagina't,
1: ell va fer una entrevista i diria $750,000 cada any per no fer nada.
2: Ara imagina't que ve un paio de l'altra banda de riu, que estem parlant de dins
1: Ferreri,
2: Tortosa.
1: No,
2: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
1: Tu què faries? Pues jo què sé.
2: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio se fa viral.
1: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
2: Se fa viral.
1: Ara
2: imagina't, en quan nosaltres la cantem al ball de festes de Roquetes, i donem
1: per cul,
2: que l'alcalde mos diu, no vos passéssiu.
1: És amic meu,
2: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties.
1: Intentar fer-me amic, dir-li hola, soc Calo, soc normal.
0: Bueno, què?
1: Tito?
0: Ja heu acabat del duo este parlador que esteu fent.
1: Bueno, jo és que jo...
0: Fiquem musiqueta?
1: Un temacle, Tito?
0: Temacle dels bons.
1: Quin temacle?
0: Vostè l'ha triat Nati?
1: Quin temacle has triat Nati?
2: Coti per Coti.
0: Hombre...
1: Oh, pues parlant de Coti.
2: Que diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu.
0: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir esta cançó.
1: Coti per Coti, parlant de Coti per Coti, avui portem 3 superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada, Fa dues setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treballador i la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més
0: Més què?
1: Coti per coti de...
0: Més coti per coti
1: de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
2: Associacions de veïns, estem parlant popularment.
1: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
0: Ah, sí, tenim a la presidenta.
1: Anna Sastre, Ibericat.
2: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
0: Hola!
1: Anna Sastre i Soler, perdó.
2: Va, foli una miqueta de musiqueta.
0: Vinga, va, fiquem tema, no?
1: Tema,
0: i comentem.
1: Tema, que le coti per coti, va.

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardaneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i la mobilitat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raúl Este, que és un tema gran. Este Raúl és espectacular. Tito, la sentit, lo busca, Raúl, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré.
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nàtia!
1: Què?
2: A veure, explica'm-ho, què portes avui?
1: Tito, fot-li, ja.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, no. Som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quien le pese.
3: No li fotigues canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa amb aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris. Sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, sempre... supermachista, president i secretària.
0: Anem,
3: que poc duraries en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Ets un abuelo que vas tots els dies al metge i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: A la presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguis de Canabeuà, que en este cas és...
0: Correcte, tu a on te queixes? A la presidenta de l'associació.
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat després.
0: Lo bando, no va bé el bando. Perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes l'associació de veïns de tota la vida? Doncs jo el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, associacions pobres.
0: Es
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
0: Nois.
3: Jo un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat la Coca-Cola.
1: Quan feliciten t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps? Ja.
3: Jo ja he estat...
0: Bueno, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que bé, no és com el que deixen ser
0: vegades. De la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, perquè això estaria...
1: Sí, sí,
0: I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: Home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec. Home,
1: ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tingui, no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus? Sí, sí. La planteta.
3: Això és que te l'has fumat, cabrón.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí,
3: explica'm les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlos, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li, pega-li.
3: Segle XX.
0: Acabem. Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'organització popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van haver els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu, les bugaderes,
3: les
0: que se van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària i tesorera.
0: Mentre paguessis la quota anual,
3: sí, no.
0: Era milles.
3: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries del veïnat. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, vale, comunistes i... Cristians, sí, sí, sí. I comunistes...
0: Cristians, comunistes i nacionalistes.
3: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, lo barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale, vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale, no, sí,
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco...
3: No, en aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: Santa Guàrdia
3: era més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio.
3: Ja,
0: la llei de successions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: lluitar que pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer poble, lluitar pels drets.
0: Exacte. Demanar, de dir, aquí què passa? No tenim faroles, fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, doncs poquet a poquet.
3: Claro que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring, ring.
0: Correcte, te gastes diners i fiques la farola, que és el que toca.
3: O dos pilons, que
0: per algo et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és, i segueixen, millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra rabaleta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que hem de ficar un peatge...
0: L'associació de veïns de la rabaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos de paraules, eh?
0: No volem ser el poble del costat, però portem un munt d'anys. I realment, avui per avui... I jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, haig sigut membre, vaig sortir quan vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Los tres,
3: hem sigut. Sí, sí.
0: Per a mi...
3: Jo vaig ser mà d'obra barata.
0: És una de les associacions de veïns. M'he donat igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut. Però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
1: Ole.
3: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi ha associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer, perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres i
1: els
0: altres tres que hi ha aquí.
1: Hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets, i tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadetis no perquè si són màscara i femella has de parar a compte.
1: Hem sigut una llagueta, allà a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
3: Segura.
0: I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Un temacle.
1: Per a desfogar-te i desconnectar.
3: Sopa de cabra, el boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: Buah, Tito.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: L'ha clavat aquí, eh?
0: És una cançó auto, com s'ho diu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Molt bones, Sopa de Cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per penseu que Sopa de Cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa, 3 o 4 programes, que la vaig poner.
0: No parlem dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, eh? Tito,
2: parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc unes ganetes. Fot-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una mica,
0: sí,
2: no
0: sí,
2: sé,
0: Tito.
2: He saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això ho diràs tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: Vocal, la vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito, problemes tècnics.
1: Fica vocal, xiques.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques.
0: Què? Esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre temor. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: Oh, t'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-mos coses. L'hem passat per fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-mos una
1: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios,
3: família.
1: Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos, feu-nos tres quinzets.
3: Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
1: Som un poble.
3: Un nucli urbà i s'ha fet poble.
1: Som el poble del costat.
0: No.
3: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia, pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven, pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot, pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'un, no?, d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups, de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no?, a sentir esta necessitat de, pues, això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
1: Demanar
3: teories, serveis socials per al poble.
1: Correcte.
3: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
1: Tot.
0: Ja tenen ganes de fer feina gratis. Per
1: això
0: és una associació de veïns.
1: Hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, natos que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: Parla de la bruixa, Tortosa.
1: Estem parlant de tot arreu, me dona igual.
0: Yeah.
1: Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns, inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, però he sigut voluntari.
0: Ho vull corregir, jo soc soci. No soc membre de la junta.
1: Sí, som tots.
0: Membre de la junta, no, però soc soci.
1: Membre de la junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
2: la portem gravada al front.
1: Correcte.
2: Nati,
1: fent poble.
2: Deixem parlar les invitades,
1: és molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. Sí. La de Nati ja la tinc més que mirada.
1: Pues a de Perineu a fer preguntes.
0: No, pues,
1: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
3: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
1: No.
3: Que al final és, com tu diies, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
1: Correcte.
3: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposar d'hores per a poder treballar per al poble, no?, per a la comunitat. I fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
1: I això moltes vegades no es valora.
3: No.
1: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
3: No ho veus. I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que potser per circumstàncies no pot estar aplicada 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
1: Que fem poble.
2: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que dia ella de la gent que ha anat a dir lo dels socis i tot rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Ni seré que el número l'endivines tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, famílies, famílies. No persones individuals.
3: Famílies.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
3: mica. Me van enganyar. Sí. Però no te n'arrepentixes.
5: No et gens.
3: Ah, veus.
5: Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas a ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
1: Sense donar-te en compte, t'estàs
5: dins. I no sé com,
1: estàs dins.
0: I pregunta-li al teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, o no?
5: No
0: el fas treballar?
5: Algun dia l'enganyem, també.
0: No, sí.
2: Sempre costa trobar gent.
0: No,
2: per a,
0: algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió, complicada quan dius que mos fa falta gent.
3: No, jo trobo que no, aquí. Gent acaba sortint de gent. Ui. A lo millor no gent, que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he contat així, físicament.
0: Ha vingut la veritat.
5: Però aquí aprofitem per fer una crida.
3: Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, necessitarem molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de
2: sempre acudeix un munt de gent.
3: Exacte,
2: allí.
3: I això és lo bonic.
2: Allò és bonic. El poble, quan ets uns quants ni se t'ajuda i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
1: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
1: en
2: senten...
1: un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastrant tomata.
2: Digues que senten l'olor,
1: però això és bonic.
0: I quan a actes,

0: No, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més tot un programa de cursos que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
1: Secretària en consort, porta... que no se posa en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
0: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups...
2: Expliqueu-vos
0: de fet moltes
2: cursos.
0: De coses, Paula ara te'ls detallarà.
1: Sí.
2: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
3: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
1: Vale.
3: Som un grup de dones que som quasi 25.
1: Molt bé.
3: I la veritat és que ens fa suar molt, Vanessa.
1: Se poden sumar homes també?
3: Si vols vindre.
1: No, homes.
3: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
1: Jo soc macho alfa.
0: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
1: Sí, no?
3: Estem creant un grupet d'homes.
4: Sí. Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
3: Espera, que no he arribat.
4: Vale, arribar.
1: Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
3: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
4: Sí, aquí volia arribar. Ho vaig comentar ja a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval.
1: Vull dir, ja t'has borrat.
4: No, sempre sí que...
2: Però t'has apuntat?
3: Sí.
4: M'he apuntat i hi vaig.
2: Ah, hi vaig?
1: Sí.
3: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
4: Bueno, els dijous.
1: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però veig que això va setmanal.
3: Sí, després te direm los de l'any.
4: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
3: Sí, perquè has fet publicitat.
4: I he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
1: Un aplaudiment per a Maria.
4: Vinga, va.
1: L'activitat física fa dites ioga.
4: No t'equivoques, que en faig més.
1: Sí, no?
4: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
1: Pujar al primer pis que en vius no compta,
4: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els enxurivins.
1: Espectacular.
3: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé. Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè los cuiners tenen que descansar.
2: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina
3: és un èxit mundial?
2: Home, sou conscients de que pel Facebook i l'Instagram hi ha un munt de gent que us segueix?
3: Sí.
2: Obriu places.
3: I que sempre se plenen.
2: Està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
3: No, és que de fet ja menen.
2: El curset de cuina Ravalero?
3: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis realment. Sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguix ja ven la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan cobertes.
2: Sí,
3: són
2: sí,
3: molt bons
2: sí,
3: xefs.
0: I a més molt, perquè han participat a jornades gastronòmiques.
3: Sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
0: És que fan plats xulos,
3: I, bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
4: Quin fitxatge vaig fer, Gori. Ja per lo menos... Sí. No és per ficar-me cap
1: més. No.
4: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot això, eh? Jo dic, hosti,
2: S'ha currat molt este noi.
4: Sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
2: Sí. Molt bé. Molt bé.
3: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
4: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
1: Ginés?
4: Venia... Ginés, de
3: veritat. No li canvis el nom.
4: No li canvi. Venia d'alumne... I, clar, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
1: Perfecte.
4: Els dos professors.
1: Jo, Ginés, has dit?
3: Sí.
1: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu jo soy un unicorn, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs menys treballen, i tot. Però així mateix, se ho cura molt.
4: Vinga, Paula, continuem.
3: Bueno, seguim, els dijous tornem a fer ioga. Fem dos dies a la setmana, en dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i de principiants.
1: Tu vas al bé.
0: D'iniciació.
1: I de King Africa.
4: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que ja estaré, però de moment vaig al primer.
3: Jo crec que encara t'hi quedes uns dies.
4: No, al primer.
1: A través.
3: És que l'hauries de veure en les malletes.
1: No. Déu menguar.
4: És una altra cosa.
0: I més textures has après ja, Tites.
4: No sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai,
0: Home,
4: l'han de mucar, i tot això ja li he avisat que no me'ls aprendré mai.
0: Lo sànscrit és difícil.

0: salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faigues fer, tot això que no...
1: Això és
2: camellana. Namasté, és agrair, agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
0: Jo ho faig en els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
1: I perquè no pots ni respirar, és perquè t'ha dit.
0: Però de bé, de bé.
1: Estàs agonitzant.
0: De bé, de bé.
3: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mitges Terres de l'Ebre.
2: Sí, sí.
1: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
2: Participen en tot, sí, sí, sí.
1: I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
3: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
1: DJ.
0: Qui, què portareu, la DJ?
3: A tu, tio.
2: A on fareu la festa? Com que no la tenies apuntada?
3: Al casal, per esperar els alumnes.
2: Al casal?
3: Sí, però esteu invitats a vindre.
1: Hi ha una barra?
3: Per a tu no.
2: Mos acabes lo barril.
0: De fet, Caluma...
1: D'això viuen les associacions.
0: De fet, Caluma va ser...
4: Per a los que estan inscrits a totes les coses que fan.
3: Però, escolta,
4: Caluma... Estàs inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap puesto? Posa-ho, la cervesa te la vas a
1: cap. Dia és?
3: Vine dos dies a fer ioga.
2: Correcte.
3: Ja t'he vist, ja t'he vist.
1: Que m'apunto el més abans, ja.
0: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
1: Mà d'obra barata.
0: Vols que ho expliquéssim o no?
1: Jo quasi... Jo fer el bingo i que em manen.
0: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
1: A mi, tio, jo la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això te li fot a l'estiga. Ja m'ho en deu, tio.
0: Què més, a veure?
1: Després, no.
0: Què més comentem?
1: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
2: Home,
0: és que hem de parlar de l'acte estrella. Però està acabant dels cursets.
2: Han acabat les activitats anuals.
3: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
1: No.
0: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
3: Los cursets, sí, a part...
2: Sí, ara falten les anuals.
3: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
1: I a part, estem a punt, on estem?
3: A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
2: tradicionals.
3: T'ha tocat, Georgina.
1: George.
3: Vinga, va, que estàs tossat.
5: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
3: Ja pot ser el dia.
5: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guardi a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3,
3: a les ofrenes. Que si vols vindre a fer bulto, Calu, t'invitem.
1: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto
5: a festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil que organitzem.
1: Santa Claus, tio, no, va.
2: Ara anem per mesos, anem per mesos. Estem detallant el programa anual de les activitats.
3: És el desembre, això.
2: I clar, encara no hem arribat al desembre.
1: No.
2: Calo.
1: Estàvem per la castanyada.
2: Parlant de la castanyada, t'ha dit marató, ara anava a l'acte estrella.
5: Sí,
2: l'ha nombrat.
5: Estrella, que és l'arribada de Pare Noel.
1: Pare Noel, santa, per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roma de Cristo. No
0: jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
4: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, si bon recordeu o no?
2: El
4: xiquet de Maria Àngels...
3: Nosaltres pensa que la nit abans no dormim.
4: Angelet de Déu.
2: Ens somiem,
4: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos i la gran tronada. Tots banyats, bon recordeu o no?
0: Quants anys fa que es fa?
2: Lo Pare Noel? Més de 30.
3: Més de 30.
0: Dels més antics.
2: I si no arribem ja a 40.
0: Dels més antics que per aquí les Terres de l'Ebre.
2: Dels més antics o dels primers?
1: Sí, sí. O l'únic.
5: La cosa és que no sé si...
4: No, és el Popo de la Vida. Igual que el... Sí, sí, el Popo de la Vida.
2: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
1: Mai. Tant, a on, sí, a on...
3: A Jesús.
1: Però s'ho han copiat.
0: Bueno, Ferreries també es fa, m'apareix ara.
3: Jo crec que sí.
2: Però com... Cagatió, però no sé si fan.
3: No, però a Jesús crec que sí.
2: Però és de fa més poc. Sí. Recentment.
5: Com que nosaltres anem al de l'Arrabal, no m'ho entrem.
4: És que jo tinc records, a veure, jo enguany ja faré 45.
1: N'aparentes més.
4: Tinc records de molt xocoteta. I jo me'n recordo el Papa Noel de l'Arrabal.
2: Sí, sí, en reculls d'imatges sí. De fa...
4: Pues, inclús los reixos en los pajes. Però, pintaven les cares.
1: Però els santes es
2: posen. Inicialment, jo recordo que potser no teníem casal, i mira si érem petits, que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
1: Digues si no me'n recordo jo d'aquella.
2: Ara érem pitufos, sí, sí, sí. Però la imatge,
4: Que tu no te recordes que 40.000... Està... Mira, lo llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat. L'associació de jubilats, sí, Mariano, sí. Nostre Mariano Gil i Agné. Mariano, Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
1: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg.
4: Però realment és el que parlem, nosaltres, de xocotetes. Hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes.
2: El llibre de Mariano, yeah. També
4: Anita, que tu i jo xocotetes com a pets en la cistelleta en l'associació de veïns que eren els pares,
2: claro, fèiem les pagès
4: i
2: amb pagesetes,
4: correcte,
2: i anàvem a les ofrenes i a participar
4: xocotetes com un pet,
2: ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
1: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
2: Pues, posa-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
1: aquí està, aquí
2: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
1: sempre
2: comunicació, és Paula.
1: Això té un nom.
2: Tenim l'Instagram i el Facebook.
1: Com m'agrada estar sobre
2: aquest. Hi ha un link al nostre perfil,
3: hi ha un formulari.
2: Hi ha un formulari que poden...
3: se poden fer ja mateix socis.
1: No demaneu ni antecedents ni
3: no, antecedents, no.
2: Només el número bancari
1: i
3: després, que és lo important.
2: I lo important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
0: Torre regalat.
1: Espectacular.
0: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
2: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
0: Probando.
4: Petites. I que realment, no sé què parlem, l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats. Oco, eh? Parellades, Galacho, Terrapico...
3: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
1: A la Wikipedia fica...
4: És que, clar, en disseminats hi ha molta gent.
0: Vatros, què opineu? Els disseminats pertanyen a l'Arrabal o a Roquetes?
1: Sí, tot això depèn és nostre, tot això
2: depèn
1: és nostre.
2: Depèn del terme, no. Si cauen cap a l'Arrabal o cauen cap a
0: Roquetes. Jo tinc entès que pertanyen a l'Arrabal, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
5: Pertanyen a l'Arrabal i quan van a votar l'Arrabal...
0: Ara que tots som de l'Arrabal, aquí ho podem dir tranquil·lament.
1: Sí, sí, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats, Roquetes...
2: Ho has buscat?
1: Sí, sí, clar, 2.000 i pico, sí. Raval de Cristo.
3: Sí que estàs aplicat.
1: No, bé, clar,
5: però perquè compta...
1: Perquè li vaig fer unes preguntes a este patronat, a...
4: És que realment
1: a
4: Juanca. És molt gran,
1: Sagres.
5: I el que diem abans, el Pare Noel ve molta gent. Moltíssima. Que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
3: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
1: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
2: Sí. Sí, perquè, clar,
3: és que el casal s'hi queda minut.
4: Se fa minut.
3: L'haurem de tombar i fer més gran.
2: N'han parlat, mira.
5: Perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
1: Aquí està.
2: Cada any intentem millorar.
1: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
0: Any, any.
1: Recompensa.
0: Any, any, més i més.
1: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No,
4: és que no, realment estem parlant, ja ho he dit en un principi. El que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de l'Arrabal de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys,
1: que sí, que sí.
4: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, i la feien a la plaça.
1: Sí, sí, sí.
4: La plaça on està la font, sí, sí. Allí estava el saló parroquial.
1: La única que tenim, la única.
4: Vale,
1: la
4: plaça, nosaltres, la los única. Pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys, i jo en faré 45.
1: I el carnaval també es mola molt, el carnaval.
4: Vale, i l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
1: Molt.
4: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
0: I sempre ho sé.
4: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes, no és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta? No, no se sent? Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses, però com a associació de veïns de la Ravaleta
0: no té res a
4: veure. Perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios,
0: és otro nivell.
4: Correcte.
0: És otro nivell.
4: S'han fet Maria. Moltes coses pel poble.
0: I lo de
4: moltíssimes.
0: I lo de l'acte, què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
1: Sí.
0: Del 50.
1: Aquí anaven.
0: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
1: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
0: Ja ho sabem, clar, que tu tot això de transvestit.
3: Vas vindre aquest any?
1: Sempre.
2: La faranduleta li agrada.
1: Tots els anys. I lo carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos.
3: Bueno, estan jugant a canviar, que van fer les tapes i també va ser tot un èxit.
0: Veus, ja t'han agarrat, no vas anar.
1: Sí que vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
3: Que no, que això va ser la castanyada.
1: No.
2: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça. I també van fer tapes.
3: Perdoneu-me.
0: No abrigues més ja. No abrigues més.
5: A la castanyada ens vam iniciar les tapes. I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
1: Sí,
2: va ajudar Joanito a les tapes
5: a la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
1: Que és veritat, sí.
4: En definitiva,
2: que som actius.
4: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
0: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
2: Pues sí. Com a mínim 50 més, no?
0: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos, bueno, los 50 anys i a banda una altra notícia, suposo.
1: Efemèride.
0: No, lo del roquetero de la...
2: Bueno, és que lo del roqueter de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
0: clar.
2: Anys. L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys te ret un homenatge, no? I sí, en aquest cas pues, mos va tocar ser roqueting de l'any, amb molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no?, que és una mica el mèrit, no?, o el reconeixement,
1: sí, sí,
2: al mèrit de l'esforç col·lectiu de tantes hores i dies de dedicació que s'està fent a posar desinteressada, que a vegades no es veu però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no?, admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et reti aquest homenatge i que toni aquest honor, pues molt contents.
1: I després dels dies que anem a donar pel sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem ja això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
0: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir Ravalero de l'any, Roquetero de l'any.
3: Tampoc no som molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
1: No?
0: No?
2: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posem fàcil.
0: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
2: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
4: Torno a repetir, nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares...
1: No, eren, vaig sortir de l'escroto de mon pare.
4: No.
1: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
4: Estem parlant de l'associació de veïns. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és el casal de la Ravaleta, que avui per avui...
3: Bueno, el que més vida té.
4: Home, però és que...
2: És el punt neuràlgic.
4: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
2: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats ens van ensenyar coses. I que hem agafat
4: el relleu. I que realment s'ho han currat moltíssim en aquests 50 anys. Perquè tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ravaleta.
2: No, moltes infraestructures, i tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
4: Correcte.
2: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
4: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
0: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de veïns.
4: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
0: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment. Correcte. Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els rabaleros i les rabaleres.
4: Correcte.
0: Què? Sí, com esteu?
4: Bé. Com a casa, com a casa.
5: Molt a gust.
0: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, Paco, que mos fiqui un sofà i a més, tenim beuret fresquet, tenim aquí, no sé què, musiqueta, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Natia?
4: Titon!
0: Què vols fer?
4: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
0: mica. Fiquem una cançoneta i m'anem, però no m'ho deixem encara.
4: No, que fa tota la ronda flash.
0: Fa tota la ronda flash. Vinga, va, doncs, entrem a la ronda. Entrem a la ronda flash, va.
1: No sé si heu sentit mai el programa, però la ronda flash són una sèrie de 10 preguntes de resposta ràpida, no se pot pensar.
4: Teniu 5 segons per a contestar. El primer que vos vingui al cap.
0: 5 segons és massa.
1: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes que són les velles i estan les noves.
0: Com ho farem? Això avui
4: com ho faràs, això, Calu? Com ho faràs?
1: Superfàcil, les noves.
4: Són tres.
1: Les noves.
4: A les tres?
1: A les tres, a l'Igüello.
4: Què faràs, una pregunta cada una?
1: Ho farem de la següent manera. Començarem Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Anem a contestar les tres la pregunta. D'acord?
3: Si val, ho passa a palavra.
1: No.
4: Aquí no.
1: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no.
4: Ai, mare. Temo me dones.
1: Comencem, Tito?
0: Foli, va.
1: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
4: Parella.
5: Parella.
3: Parella.
1: Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge?
4: Tardeo?
1: Tardeo.
3: Tardeo.
4: Pues a veure quan veniu.
1: Mama o
4: papa? Alguna vegada feu falta.
1: Mama o papa?
3: Los dos.
1: No pot ser.
0: Bueno, alguna vegada t'ho deixem contestar, però s'haurien de banyar una miqueta
1: més. Sí, només pot gastar una o dels dos.
5: Mama, 100%.
1: Mama.
4: Los dos.
1: No.
4: Vinc dels dos.
1: Ramon, t'has d'enganyant.
4: Vinc dels dos.
1: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
4: Ni d'una cosa ni l'altra. No, és que des de que ho fet a dir.
5: Com me conoces, Nati? Xupito de Jagger.
4: Epa! Ronda de
3: xupitos. Jo la cerveseta.
0: Toma. Tu,
1: mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
3: No, que no m'ho sabem.
1: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
3: Mi marit en davant. Jo no contesto.
0: Esta no sé com és, que sempre es fon.
1: Los dos. Estas són los dos. George.
5: De cara.
1: De cara, per davant. Per davant o per Detroit, és per davant o per Detroit,
4: Escolteu-me, això s'hi pot identificar de moltes maneres diferents.
1: Depèn de la nit, això.
0: Calu sempre ho identifica de la mateixa manera.
1: Sí, sí.
4: Depèn... Tu contestes ràpid.
1: No, Anna.
5: Jo contesto ràpid per davant i m'anant jo.
1: Ja.
4: Molt bé.
1: I si s'encanta, no escoltar. Pecat o vici preferit?
5: No ho sé. Fumar.
1: Fumar,
5: com a pecat i vici. Sí.
1: O vici.
5: El vermutet.
1: El vermutet.
3: Sí. La cerveseta dels divendres.
4: Un aplauso.
1: Bravo.
4: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
0: Bravo,
4: en
0: bravo.
4: Família sempre.
5: I la copeta de vici.
4: Sempre.
0: I bar,
4: en família. Gràcies sempre.
0: I al bar, la piscina.
4: Correcte.
1: Aquí o a què odies?
3: Que em toquen en els peus.
4: Vai.
0: Ui, mare.
4: Ui.
1: No,
3: odio.
1: No, me servís. George?
5: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i està mal dit.
1: És
5: mestre. Gent de Barcelona que diu allí baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
4: I no saps el que és un poal.
5: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
0: Un poal de color roig.
5: Un espill. Això em fa molta ràbia.
1: Són doctes, són doctes.
4: Vols dir que bona, George? Anita?
1: Anna?
5: No tinc tampoc allò.
4: Aquí o què odies?
5: Aquí no odio ningú.
4: Sí. Pensa un pati que aixeca rebotada.
2: Quasi que callo, que quasi que callo.
5: Sí. Es pot enviar a la ràdio.
1: A Harry Potter un metal lloc.
2: No, que és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
4: Aquí o què?
1: O què?
0: Has de dir
2: alguna cosa. No tinc... No,
4: molta gent que diu la guerra.
2: Odio, pues, desordre. Que el meu home deixi els calcetins pels ojos.
0: Toma, Lluís, ja toca Lluís.
1: Codi per codi, codi per codi. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes. Molt bé, molt bé. Jo he contestat bastant bé. Bastant fàcil, bastant fàcil.
0: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
2: Molt facilet.
0: Però sí que les has fet totes?
1: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Destret també he fet. Era 30, no? 10 per 3?
4: S'ha repartit en 3, 3.
1: Sí. Tu i jo i tots els demés. Què, Tito, anem a la secció de Calo?
0: Tens secció avui?
1: No, però faré el que podré, Tito.
0: Vols fer alguna
1: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, Tito.
0: Vinga, va.

0: Euskadi! T'ha rebentat.
1: Tu volies la cançó? Pues rebentem la cançó, home.
0: Gràcies, tito.
1: Au, per a tu.
0: Bueno, pues vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
2: Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
2: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
1: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
2: Sí,
0: no.
2: Vale,
0: no.
2: Sí, ajuda'mos.
1: No, no. Si em diu, si Calu em diu que no, és la seva secció.
3: Però no, Cristo. Anem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això ho demanem. Ah,
2: ah, a més, som dones.
0: Sí, ja, ja.
3: Ah, en som unes quantes contra tu, eh?
0: No.
3: T'hem apretat nosaltres a tu.
0: No, Tito, ajuda'm. Jo havies d'ajudar-me. A més,
1: fas goig aquí dins de la peixera, oh, en tantes dones, eh?
0: Per això que estigui homes i mujeres, eh, avui?
1: El tronista
0: i el... Ja veràs. Com que al final m'acabes donant el cul, tu, Tito.
1: Tanta ja està, ja està.
0: Vale, a veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Roda de Cristo?
3: 1991.
0: Hola.
1: Hòstia.
0: Hola. Molt bé. Anat,
1: però directe, eh? Pim,
0: directe,
1: pam,
0: directe.
3: Presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que us quede clar.
1: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
3: Sastre d'oles per a les amigues. Anna Sastre.
0: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure el Raval de Cristo?
3: La del Cristo.
0: No, home, ja, clar. Era un... Com si veig un hostal?
1: Si no la saben...
0: Era un portal, era un portal.
1: Si no la saben, la contestaré jo, Calu.
0: Sí, Tito, per exemple, a veure...
1: No la saben?
0: No la saben.
1: La de Tiradet.
0: La de Tirado, quan entres pel canal.
1: La de Vora del Canal.
0: La de l'esquerra. Aquella és la primera que...
3: Ho fet cerca, va, tu.
0: Ai, home, clar.
2: Ens està estudiant el llibre.
3: La Lotegui davant.
0: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil Iagné, que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
2: Ostres. De capital de província?
0: De capital de província.
3: Lleida, Girona...
2: 3.
0: Lleida, Girona i...
2: I Tarragona.
0: Molt bé! Molt bé.
2: Pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
3: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval.
0: Eh?
3: He de confessar.
0: No són els carrers de la Raval?
3: No.
0: Bueno, ja haurem...
3: Perdonarem.
0: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
3: Sagrat Cor, ja
0: ho. Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
3: Un.
2: No.
3: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
0: Ah, sí. Molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
2: És que nosaltres encara no havíem nascut.
3: Claro.
1: I Calu tampoc.
0: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
2: Te'l deixem que ho mires al llibre.
3: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
0: 1960. 4. Tito.
1: A veure, molla-ho.
0: Tito, 1906. La casa de Meallà. Allí ho fica. 1906. La casa de Meallà. El Sagrat, el Mateu Llaçat.
3: Ah, oh, sí.
0: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
3: Serà de quan se va construir, no de riuades i coses d'estes, no?
0: No. Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
3: El senyor Cristo ja no està.
0: El Cristo, mira, Cristo. Està jugant a cartes de Jesucristo. Deu jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de la Roda de Cristo?
3: Mira, que això pot ser, perquè jo feia... P3 o així, P4, no,
0: sí, P5. Sí.
4: Lo col·legi nou, què vols dir?
3: 30 anys.
4: Després de quan se va deixar de fer pàrvols allà a la plaça.
0: Lo col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
3: 31 o 32 anys.
4: Aprox?
0: 30 anys.
2: Ai, pues ho ha dit primer, eh?
5: Primer he dit 30,
4: 30 anys, després ho ha volgut
3: especificar. Jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
0: I després te van fotre fora perquè si vas apunyalar algú o alguna cosa.
5: Curiositats, curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi, que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem en allò,
0: prefabricats que van fer batxillerat, no?
5: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't un paro d'anys, al col·le.
0: Més, era allí, feia primer, segon?
5: Jo era, jo recordo que era tercer i quart. I en los años, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
0: En esta, aquí a la ràdio.
5: Jo vaig dir... Sí,
0: que això era, això era el director,
4: que nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè i vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
5: Pues mira,
4: quart d'ESO.
5: A l'any següent, quan vam fer l'institut,
4: vam ser la primera generació de l'ESO.
5: Estes mateixes pèrgoles, aquí una miqueta més a lluny al costat.
0: Aquí està la caramella, que està ara, la guarderia.
5: Exacte.
0: És veritat, és veritat.
5: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
4: Sí, que la primera generació.
5: Del canvi, sí.
0: Si tu vas estudiar per fer batxillerat, vas tindre que estudiar, tens carrera i tot, ara.
5: Claro.
0: Sí. Així ha arribat a president.
5: És la gent que estudia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
2: A Vall? No.
6: No, és veritat, és l'altre.
5: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos. Què m'estàs contant?
3: No
5: ho
3: saps,
5: no ho saps ni tu. Era una pregunta trampa. Això era una pregunta trampa.
0: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
5: Se t'ha ocorrit la pregunta
0: sí,
5: i punt?
0: Sí, no, ho sabia.
5: Popularment i col·loquialment dels sapos.
4: Me dones 5 minuts?
0: No, 5 minuts, la guia ho fan 3.
4: No,
1: ara,
4: no.
1: Ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
4: No,
1: el pròxim dia.
0: A Vall, no, la Vall és el que hi ha davant de l'estanc, és aquell xocotet.
5: Para.
0: Ara ho sé damunt.
2: Joan Prim.
0: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia quan anem per Casa Rosals?
5: Dancedor.
1: La este sí, este era fàcil.
0: Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, ai, Paula.
5: Vine, anant cap al canal. No. O sigui, el cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
0: No.
5: Mateu Llaçat, perdó. Mateu Llaçat. Fas la intersecció del carrer del mig i és el Verdaguer.
0: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça...
2: Carrer Cervantes.
0: Molt bé, hòstia!
4: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
0: I el pròxim?
2: Carrer Casal.
1: Vols dir que no s'han dit tots ja, els carrers?
0: Sí, sí, Tito, m'estic
2: quedant. 24.
0: Perquè estàs dos xulos.
5: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
1: Lo meu no l'heu dit, eh?
2: Ja, és Samuel.
5: Lleida.
1: Mossèn
5: Samuel.
0: Mossèn Samuel, mossèn Samuel.
1: Pobret. Però Sant Mateu...
0: Sant Mateu, l'hem dit, també.
4: Jo sóc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
5: Tens mig i mig.
4: Home, dono els dos carrers.
5: Claro, doncs tens mig i mig.
4: Bé, feina, sí, també. T'he de fer el certificat.
0: A més, has de pagar dos iris, és una merda.
5: La burocràcia, Nati.
0: Burro, burocràcia.
4: No en parles.
0: Doncs bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rebaleres, eh?
1: Sí?
0: Sí.
5: Mos dones l'aprovat.
0: Fem un bon aplaudiment.
1: Bravo! Molt bé.
0: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rivalitat nostra o...
5: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
4: Quin dia és?
5: Lo 21 de juny.
3: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
1: Lo 21 de juny tothom a la
0: rivalitat.
2: Aquest any mos estrenem en un hereu.
0: Xulo, no?
5: Novetat, novetat. Primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta l'he de nombrar.
2: Sí.
5: Però és una cosa que a ella li agrada.
2: Ho porta dins.
5: Ho porta, ho porta, ho viu.
0: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquell canal, no?
5: I llavors continuarem en una fideuà popular, farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta...
2: Una mica...
5: Hi ha
2: alguna activitat per als crios...
5: Estem en ello, estem en proceso.
0: Perfecte.
5: M'acabar de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
0: Boníssim.
1: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
5: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però no. Prometem...
2: Va ser excepcional.
1: Serà el 51.
4: Gran mèrit.
0: 51.
4: Gran mèrit.
2: Carpa.
4: Gran mèrit.
0: Català, ja. En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
5: No.
2: Se porten bé.
0: Sí o no?
2: Però també es podrien portar millor.
0: Sí o no?
5: Sempre els apretem, nosaltres.
3: Sempre se pot demanar
5: més. Pot tardar més, menys, però al final te fan
1: cas. Al final
4: creuen. És com nosaltres, que sempre mos agraïssin, però no tenim aguinaldo, no? No és el mateix.
1: Bueno, l'any passat vam estar...
2: No mos podem queixar, tampoc.
1: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
4: Ni una botelleta de cava, tampoc.
5: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, no. Jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No és obligat, l'aguinaldo.
1: No.
5: És una cosa així.
4: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
5: Claro, no.
4: No és actual.
1: Vos heu de fer autònomos i vols sí. Feu-vatros.
5: És lo millor.
1: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
2: Això és que tenies benefici?
1: Sí.
4: És el primer any, és el primer any que ve.
2: Te faràs ric?
1: Te el fas tu mateix?
4: És el primer.
5: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
1: I tant.
0: Doncs molt bé.
1: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots rabaleros i rabaleses.
0: Felicitar-les per un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
1: Per la gran faena.
4: Jo m'he quedat... No es veu.
0: Vull dir, amb el cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
1: Estàs una miqueta.
2: Però tu quin poble vius?
0: Jo més vaig a la plaça...
2: Que no mos escoltes pel bando o què?
0: No estic al bando.
1: No? Li he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
0: No m'ho he ficat mai.
1: No vol saber res del bando.
2: És que ara no el volem ficar ja.
0: No, jo puc contar a la dona, jo no vull saber res.
5: Com a molt rabalero.
1: No. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò. Tinc la directa. Però...
2: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
0: Soc superestar, t'ho he dit, Paula.
4: I han acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre, perquè defensor de la Ravaleta. Però resulta que per enterar-se'n dels actes de la Ravaleta...
2: Ha de picar roquetes.
4: Mà directa a l'Ajuntament.
0: Perquè com a alcalde de la Raval de Cristo...
4: Està molt bé.
1: Té molt bon rotllo en l'alcalde.
4: Està molt bé.
0: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
1: I tant, cap a casa.
0: Gino Lleres, a veure si em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tira.
1: Hòstia.
0: No res,
1: ho deixarem, no?
0: Pregunteu-vos, vos heu passat bé?
5: Molt.
0: Sí.
2: No esperàvem menys.
0: Paula no m'ha contestat, però s'ha pensat, eh?
1: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que no, com anirà això? De què
2: és
1: preguntareu?
2: Que de calum me'n fio poc.
1: Què preguntareu? No sé, dic, allí, fora, nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xau.
5: Ambient distès, bo... I bé.
0: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
5: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no? Per part de tota la Junta per haver-nos invitat a venir.
0: Felicitar-vos com a Roquetet.
5: I parlar de l'associacionisme.
3: Roquetenc de l'any.
0: No, Roquetenc, com tu ho sé, per les novinaris és Roquetenc, però si és masca o femella, perquè clar, avui jo t'aparà molt de compte els micromachismes.
3: És Roquetero de l'any, sigues home o dona, el títol és...
1: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
0: Molt bé, Tito.
3: No, posa roqueteria.
1: Igual que rabalero i rabalera.
0: No, roqueteria. Posa
3: en masculí, ja.
5: Jo diria que sí, que posa roqueteria.
0: Que la gent no m'hauria... Felicitats, seguiu-lo com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
5: Així és.
0: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
1: Sí, eh?
0: Recordar les nostres redes socials.
1: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas, de seguidors?
0: 502, que estic a tope. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
1: Però puja, més que sí que puja.
0: Jo m'he assurat, eh? M'ha trucat a Instagram, calo, que això m'ha quedat. A mi no em mereix, eh? Vaig a buscar un paio d'això que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
1: Has de ficar anunciar coses.
5: La secretària.
1: Una crema després d'afaitar o alguna cosa t'has de ficar per a...
0: No sé, un desolat.
1: Per augmentar, sí.
0: No sé, algo. A productes de dutxa, algo que me dona...
1: Algo.
0: Que faig veure que són llimbiet.
1: Una cosa de Polònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
0: Si algú vol patrocinar, jo què sé. I tu,
1: què fem? No, bueno, anem, Nati. Nati ja s'ha anat, Nati?
0: Nati no,
1: Si ha anat o no, Nati?
4: Fica el grill.
1: Molt bé. A veure. Àngel. Que avui l'us he la primera, eh?
0: Estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials. Tito, estàvem recordant les redes socials.
1: Recordar-les.
0: Jo?
4: Recordeu les redes socials.
1: I sobretot...
4: La repetició del programa.
0: Sí. Facebook, encara estem rodites, estem al Facebook, encara.
1: Noi, sí. Sí, Facebook, encara ho publico tot.
0: Sí. Facebook, Instagram.
1: Facebook, Instagram,
0: TikTok,
1: a fer punyetes.
0: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passem.
1: Nati ja fotut la bronca a la gent, que escrigui, que mos envia algo, que mos parli.
4: És que no, ja ho fa un munt de setmanes, que faig el reclam, què passa aquí?
0: Ni que sí,
4: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
1: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta. Que no ho diu un munt de gent.
4: Un munt.
1: Però ja no mos escriuen.
4: I jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
1: Claro.
4: Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano, eh?
6: Claro. De vols preguntes, Nati?
4: Les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
1: O què canviaries el programa?
0: Los conos, los dos pilons.
4: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu, contribuïu.
1: Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
4: Que mos escolteu tots.
1: Claro, és un programa de tots.
4: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
0: Cos insults.
4: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa aquí? Què passa? Policia local, fiqueu-vos les piles.
1: Au, toma.
4: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
1: No ho sé, ja fa dies.
4: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
0: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
4: Que no,
0: se van donar la fuga.
4: Que comencem a fer controls. Són un puto perill. Se salten els semàfors en roig, direcció contrària.
0: Això es pot,
4: seguim igual. Seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
0: inexistentes. Jo soc donant de plaquetera, soc donant de plaquetera.
4: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Xec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros, punyeteres, per favor.
1: Fiqueu-vos les piles.
4: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel
1: fem
4: programa.
1: Entre tots.
4: Claro, sí.
1: Serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
4: Però
0: avui
4: no?
0: Sí, que són 4 i 2, tito.
4: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
1: Claro.
0: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
4: Correcte.
0: Els dissabtes a les 3 de la tarda.
4: Molt bé.
0: A les 15:00.
4: Diumenges, 12 del migdia.
0: I dimarts.
4: Dimarts a les 7 del matí.
1: Bravo.
0: Si volen recuperar els programes poden buscar antenacaro.cat.
4: Estan tots penjats.
1: Tots penjats.
0: Tots no, els d'abril no, tita.
1: Bueno, però, bueno, Paco va fer conforme la marxa.
0: Recorda que Calu mola.
1: Sí, eh? Si ho volen seguir també.
0: Calu barbaixa mola. Aprofiteu que queden pocs webs, 500 i pico ja.
1: Ja s'ha arribat a 500 per
0: ara. Això s'ha d'estar a punt d'acabar. I què, Tito?
1: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
0: Recordar
1: que és divendres.
0: Hem de fer gros.
1: Fem-ho gros i sobretot... Molt...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Sunset.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident ha mort el conductor d'un dels tot terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el PlemCat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. Només la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en últim apunt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Antena Caro. Són les 10. Una noche de copas, una noche loca. Beso tus labios, olvidé tu boca.
1: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Benvinguts a l'explosió del Remember.

actual. Unin clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai

quina energia hem començat avui en este tema de 1999, Distracted, Tell Me. I continuem en un altre tema que ja ho sé que t'encantarà, del grup Radiorama, Nina, Nina, oh, també del 1999, va per tu.

família, baixem una mica los BPMs, però no la intensitat de programa. Això mai, sempre amunt. Continuem amb un tema dels anys 90, de Bandido, End of the Road.

tenen el subidón més llarg que me'n recordo. Eric Price, Opus. La coneixeu. Gaudiu-la!

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.